0: Hoy nos va a contar su película. Ferran Pi, que es filòleg de llengua catalana y es además uno de los miembros de Fades, una banda que nacida aquí en Mallorca, con una irreverencia y un mensaje contra el ideario fascista muy necesario. Ferran, ¿cómo estás?
1: Bon dia, com va? Molt bé, hola.
0: Saludamos a Ferran, que está hoy, nos saluda desde Barcelona.
1: Sí, sí.
0: ¿Cómo estás? ¿Tot bé?
1: Molt bé, des de Barcelona. Segona casa, ja.
0: Segona casa, eh?
1: Sí, sí.
0: I perquè sa primera no és Mallorca. La primera és Mallorca, clar.
1: Sí, sa primera és Mallorca, però bé, per qüestions laborals he vengut cap a Barcelona, que aquí hi ha molta oferta.
0: Molt bé. I la vostra pel·lícula, la pel·lícula de Fades, d'esta banda que nos encanta, empezaba con un hecho muy simbólico que a mí me gustaría recordárselo a nuestros oyentes. En vuestro primer concierto, o en uno de vuestros primeros conciertos como Fades, la ultraderecha de Vox os denunció por discurso de odio, porque dijisteis algo así como que no queríais un público fascista, y ahí llegó una denuncia por discurso de odio. La verdad es que es como... es muy simbólico, es una denuncia que, por supuesto, no prosperó.
1: No, i bé, sobretot crec que s'ha de destacar que a nosaltres mos va anar molt bé, no?, perquè mos va donar molt de repercussió a nivell mediàtic, però ells també, i crec que van alimentar moltíssim els discurs d'odi cap a discursos LGBT o discursos antifeixistes. I bé, crec que pensar que l'extrema dreta és poc intel·ligent, ho fa tot des de la ignorància, crec que és un error. I això crec que és una demostració total.
0: Bueno, en cualquiera de los casos... no estuvieron muy acertados, ¿no? Vox, en este caso, al darse por aludido, ¿no? Porque...
1: clar.
0: Clar.
1: Se van a revelar, diria. Va ser una revelació, ¿no?
0: Bueno, clar, si te denuncian por discurso de odio después de decir no queremos fascismo... En fin, sí. Por aludido se dieron, entonces, en ese momento.
1: Sí, sí.
0: Yo creo que pone un foco muy grande a lo que estamos viviendo... Y lo vamos a poner sobre Fades. Por cierto, habéis estado en tu primera casa, por Mallorca, en la presentación de la... Me está costando mucho hablarte en castellano. Este es el problema que estoy teniendo
1: momento. Es un mix, no pasa nada.
0: Hacemos un mix, sí. Estoy molt acostumada, pero me está costando horrores. Habéis estado en la Fira del Llibre y aquí también aprovechasteis para denunciar lo que está pasando con el orgullo en la ciudad, en Palma.
1: Sí, crec que des de l'Ajuntament s'estan fent accions obertament anti-LGBT i no hi està havent repercussió. Sent que hi hauria d'haver com una revolta, no?, davant de totes aquestes activitats i, bueno, totes aquestes accions des de l'Ajuntament, i no pot ser que s'estiguin posant moltíssimes traves a celebracions tan mítiques com se desbar fletxes, no?, de la Terremoto... O, per exemple, l'Orgull de Palma fet a partir de Benamics, sinó hi ha una negació de col·laborar amb totes aquestes organitzacions que al final són part de l'imaginari LGBT de Palma. Y no fero casi es un crimen, yo diría.
0: Claro. Es que además no solo tiene que ver con la postura del ayuntamiento, de este ayuntamiento, con respecto a la celebración del orgullo, sino que, y lo han explicado estos días, ¿no?, desde Benamix, están encadenando ya 3 años, que son los que llevan gobernando, de recortes, perciben esa falta de apoyo institucional, ¿no?, por parte del ayuntamiento. No es solo la celebración o la convocatoria, ¿no?, del orgullo, ¿no?
1: Exacte, són traves, i una Terremoto ja ho diu cada any. Este serà l'últim any que ho farem, la festa dels barfletxes, i més enllà de ganes i més enllà d'esgotament que dur a organitzar un esdeveniment així...
0: Que també lo reconoce, ¿no? Hay que ser justos també. Yo creo que la Terremoto lleva años, además es muy franca siempre, y lleva años diciendo, ostras, no sabéis lo que cuesta organizar esta fiesta, que es pues una de las más multitudinarias, y el cansancio yo creo que también ha pesado en esta balanza, ¿no? Seguro.
1: Total, que se mereix un descans, molt ben merescut.
0: Segur.
1: Però que jo crec que el poc suport institucional també ha de ser una de les grans raons per les quals s'ha cancel·lat enguany aquesta celebració.
0: Clar. Oye, ¿y el cine para Fades? ¿Qué tan inspirador es para esta banda, que tenéis una estética muy particular, un mensaje muy potente? ¿Cuánto hay de cine en vosotras?
1: Sí, jo diria que no som extremadament cinèfils, però sí que és cert que Fades, com que no només és un projecte musical, sinó que també diria que és un projecte molt escènic i molt visual, no? Sobretot a partir de vestimentes, mos fixam moltíssim en pel·lícules, curtmetratges o altres presentacions visuals, no, videoclips, per exemple. I això, no som extremadament cinèfils, però sí que de tant en tant quedam, veiem una pel·lícula per inspirar-nos, no? Sí que ho feim.
0: Hay películas que son muy inspiradoras y después hay personajes que nos los ha contado el cine en muchas ocasiones que también lo son. Y vamos a empezar el recorrido por un poco por las películas de tu vida con la potente historia de Pedro Lemebel.
2: Antes del artista incluso está el homosexual. Reivindicamos el colisa. Y eso no nos gusta la palabra gay, weón. No se adapta, weón, con lo que es un homosexual pobre en Chile, weón.
3: Después del año 87, 88, es la dictadura. Ese contexto era brutal. Asesinatos de homosexuales en las calles, sujetos quemados vivos, como ratas.
0: Cualquier minoría. Él se define muy bien en este fragmento: hombre, homosexual, pobre y la dictadura de Pinochet de fondo, ¿no? En Chile.
1: Mm-hmm. Sí, jo crec que en Pedro Lemebel per jo va ser crucial més que res perquè tant per totes les pastres filòlegs que són fades, la literatura és una via total de coneixement i de teorització sobre l'art, no? I en Pedro Lemebel, crec que el seu llibre de Tengo mi de Torero, el personatge de la loca del frente, no? Aquesta també ambigüitat de gènere i tota aquesta rebel·lió i aquesta repulsió social per la vegada acceptació en grups concrets, no? Crec que a mi me va canviar la manera de veure tant la literatura com la manera de veure l'art. I aquest documental que vaig descobrir no fa gaire, realment, me va canviar totalment la vida, de veres. Va ser un llibre que me va canviar molt la vida i en Pedro Lemebel ha estat un personatge clau. També a nivell iconogràfic i a nivell visual m'ha canviat molt la vida en Pedro Lemebel.
0: Aquesta pel·lícula que cuenta la història, ¿no?, d'este artista visual, fue pionero, ¿no? Y hay una cosa que lamento mucho, es una pel·lícula de 2019 y es una pel·lícula que él no pudo ver terminada. Uh-huh. Estas cosas son como las que lamentamos, ¿no? Porque seguro que, bueno...
1: Sí, pot ser que s'agrada, pot ser no. Jo crec que era molt crític. No sé si li
0: hagués agradat. Ah, bueno, igual no li hubiera gustado, sí. ¿No? Bueno.
1: I després hi ha una adaptació...
0: Jo crec que sí,
1: Jo crec que sí. Alguna cosa segur que li hagués agradat.
0: Sí. Y además aparece como icono y como personalidad muy importante, ¿no? De un momento y de una revolución muy concreta.
1: Sí, hi ha un moment en què recita el seu manifest, no? Que té un manifest escrit com a base... Sí, en vers. I hi ha un moment en què diu... Tenéis que entender que yo no pongo el cachete, o sea, yo no pongo el... O sea, si se están barallando dos personas, digo, yo no puedo ser alta, yo pongo el culo, compañero, ¿no?
0: Ya, no pongo la otra mejilla, ¿no? Que es una cosa como muy católica.
1: Sí, exacto, yo no pongo la otra mejilla, yo pongo el culo, compañero. Claro. Y me va a parecer una frase como muy crucial.
0: Es perfecto. Y... Els fades, sois tres filòlogos uh-huh. en llengua catalana. Claro, coincidís en eso. No sé si os conocisteis estudiando la carrera.
1: Sí. De fet, a SWIP, a Mallorca.
0: A Mallorca, sí. A SWIP, claro, tres persones que pueden estudiar la misma carrera, però no parecerse en nada. Però, claro, tenéis muchas cosas en común, porque un proyecto como Fades, quiero decir... No es apto para cualquiera, no es apto para cualquier mente, para cualquier, ¿no? Para cualquier artista.
1: No, diríem que no es de gusto general, no.
0: No, pero tenéis muchos lugares, claro, lo único que se me ocurre es que hay muchos lugares comunes de los tres, ¿no? En Fades.
1: Sí, total. És cert que cadascú se centra molt en una especialitat, en Vicenç fa molta part estètica i la part de vestiment, jo més la part musical, i n'Àngel més la part coreogràfica, però sí que... Descobrir-nos a Mallorca va ser com un miracle, en certa manera, no? Va ser com un...
0: Un posto, sí.
1: Qui sou? O sigui, com pot ser que estiguem com... I, de fet, mos vàrem conèixer, al cap de mig any vàrem fer el grup. Va ser una cosa superimmediata.
0: Que màgia. És que és
1: sí,
0: molt...
1: Sí, va ser com màgic.
0: És curioso, sí. Porque, claro, bueno, estudiando puedes conocer, no sé, personas muy afines, o no, ¿sabes? Pueden
1: Exacto,
0: ser,
1: ¿no?
0: Claro, que lo normal es no. Lo habitual sí, es no... No coincidí.
1: Podríem sortir molt malament, perquè quasi ni mos coneixíem, i vàrem fer grup i tot, i podríem sortir fatal, però mira, sortim molt bé.
0: Y el hecho de que los tres seáis filólogos, claro, también es importante, ¿no?, para el contenido de Fades, porque es verdad que sois muy rompedores en estética, musicalmente, pero después tenéis un mensaje muy potente, y uno tiene que ver con el idioma, amb la defensa del català, ¿no?
1: Mm-hmm. Sí, molt, molt. O sigui, realment va néixer el projecte perquè tots tres teníem una mancança, ¿no?, com a d'un referent... que vegués de l'estètica pop, de l'estètica queer, i que ho fes en català i sobretot a Mallorca. I vàrem dir, si no hi ha ningú, farem nosaltres com puguem. I vàrem pujar en el Puig de Santa Llucia i vàrem gravar un vídeo amb un mòbil i res, i quedàvem en un jardí de camp, bueno, el jardí de camp Eva allà a Palma, i gravàvem dins camp Eva, la cuina. Vull dir, no... Tot era 100% quilòmetre zero, que diguem. Va ser amb zero pretensió i al final doncs ha tingut molt bona rebuda.
0: Pues sí, muy generación Z, eh? Ir con un móvil y con un móvil tener un contenido audiovisual que, bueno, único para vosotros, seguro.
1: Sí, sí.
0: ¿No? Ese primer vídeo. Vamos con un musical.
4: Señoras y señores, les guste o no. ¡Hardware! ¿Cómo llegó aquel chico chica a convertirse en el compositor internacionalmente ignorado que apenas se tiene en pie ante ustedes? Parece que tenemos algunos bomboncitos en la sala. Hazme una caries, cariño. Ahora te interesa, ¿eh?
5: Pulgada, no putada.
4: ¿Curiosos también? Está claro que debo encontrar...
0: Películas de personajes muy potentes.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, Hedwig and the Angry Inch... és més que res, a nivell musical crec que veu moltíssim de tota aquesta estètica glam, no? que va ser super trencadora també perquè rompia molt amb aquesta estètica del gènere, no? O sigui, com a David Bowie com a referent clàssic,
0: sí.
1: Crec que trencava moltíssim amb aquesta estètica ja a molts altres artistes, na Christine and the Queens, que és de París, per exemple, no? I que també trenca moltíssim, veu moltíssim d'aquesta estètica glam. Jo crec que Hedwig és una mica aquesta demostració i a la vegada una irreverència a nivell de personatge que jo trobo que és bé, molt important per un personatge públic també tenir una mica de gràcia, perquè si no, si ets tan sèrio tot el temps i si ets tan avorrit potser no arribes a ningú, no? I crec que en Hedwig justament té una gràcia molt peculiar.
0: I además es importante también llegar incomodando.
1: Total,
0: ¿no?
1: Total.
0: Es difícil, ¿no? Porque uno lo que quiere en la vida mayoritariamente es sentirnos queridos, ¿no? Y admirados. Pero la incomodidad es tan útil porque captas mucha más atención, seguro. Y esta irreverencia que tiene el personaje de esta película, pero también tenéis, Fadas, yo creo que es... bueno, también es vuestro sello y es muy importante. Incomodar es básico.
1: Sí, totalmente. Y es una incomoditat que se fa també des de la teoria, en el cas d'en Hedwig, però perquè aquesta cançó que té, Origin of Love, que justament crec que està sonant ara,
0: sí.
1: Se basa moltíssim en la teoria de l'amor d'en Plató, no? I és una base com molt teòrica, però duita l'estètica trencadora, no? I a mi això, que contrastes, és que m'agrada molt.
0: Pues sí.
1: Molt, molt.
0: Sangre en los labios, vamos a romper un poco esta canción que es fantástica. Sangre en los labios, vamos a la siguiente.
6: ¿Ha visto a su padre?
7: ¿Por qué?
6: Llámenos.
7: Hola. ¿Y tú de dónde sales? De Oklahoma. Yo nunca he salido de aquí. Con la superconcha es esa.
8: Son extranjeras que están como una puta cabra.
0: Pues no he visto esta película, pero me acabo de dar cuenta que tiene una banda sonora que, bueno, la hemos bailado infinito.
1: Sí,
0: increíble.
1: Sí, molt bona.
0: Molt bona, sí.
1: Sí. O sigui, bé, Love Lies Bleeding, que és aquesta de Sang als llavis, no? Sang als labios. També la vaig descobrir molt poc i en Kristen Stewart fa de protagonista en aquesta història lèsbica, no? En què se troba amb una dona que realment vol ser culturista i crec que a nivell estètic també és impressionant i a nivell fotogràfic és molt xula. I me recorda molt a Black Mirror, a un episodi de Black Mirror que es diu San Junipero, que també se basa en una història lèsbica, justament amb una banda sonora molt dels anys 80, no? Molt synth-pop, tot això. I el que m'agrada més d'aquesta pel·lícula és que és molt surrealista. I jo crec que els mallorquins tenim com un gust per lo surrealista.
0: Trobes?
1: Sí, jo crec, però perquè el nostre estil de vida ja ho és. I jo crec que això Antònia Font ja ho deia molt bé i crec que... O sigui, estic fent una parada mentre els meus veïnats són uns alemanys que estan pegant vots, no? O sigui, que és una vida molt surrealista. Pot passar qualsevol cosa.
0: Ja,
1: a la platja de Palma pots passar qualsevol,
0: pues sí,
1: pots passar qualsevol cosa, no?
0: A la platja de Palma, per exemple, sí.
1: Sí. I jo que m'he criat allà tota la infància, els estius, doncs... Pues, no sé, com crec que tenim un gust per lo surrealista, i justament aquesta cançó, vull dir, perdó, aquesta pel·lícula, crec que és una pel·lícula d'amor molt surrealista, i a mi m'encanta aquest
0: toc. Sí, però, claro, este paral·lelismo que haces con la isla, que és verdad que al final, pues el mallorquín, pues es, però mos agrada lo surrealista perquè no mos queda altre remei moltes vegades.
1: Sí, clar. Sí, és una resignació.
0: Un poc. Però
1: a mi m'agrada. Sí, a mi per ser, però és una resignació també perquè no te'n queda d'altre que has optado.
0: Sí. Claro, sí, ya. Podría ser un surrealismo más elegido, que yo creo que también lo elegiríamos, ¿no? Porque yo creo yo creo que en el mallorquín hay un aventurero. Y es verdad que cuando ocurre cualquier cosa en cualquier parte del mundo, buena o mala, siempre hay un mallorquín involucrado. Esto es así, es estadística pura. Y luego también es verdad que aquí nos pasa todo, ¿no? Pocas cosas no nos han pasado a los mallorquines.
1: Sí, ¿no? ¿A qué final de esta película no voy...? Bé, no vull fer spoilers, però és totalment surrealista, és inverosímil. I, però jo crec que si jo l'hagués vist quan era petit, encara no tenies noció de la realitat encara, de lo que era possible i que no, jo hagués pensat que podia ser possible, no? Per tant, bé, a partir d'allà jo vos recomano que la mireu.
0: És que també és molt interessant no entendre. Són finals molt bons. A mi els finals que no entiendo me enganxen molt a la història. A mi me gustan. Son buenos totalmente. Finales. Pues, ¿cómo ha terminado la película? No tengo ni idea.
1: Yeah, y a mí es de Kristen Stewart, que fa benissim. Es muy bueno.
0: Vamos con otra. Esta ya tiene un título que no va con Ferran ni va con Fadas, creo, pero ahora no nos lo va a explicar. Zafarrancho en el rancho. A ver.
5: Maggie, echa un vistazo a tu nuevo hogar.
9: ¡Anda! ¡Un rancho! ¿Habrá vacas? Espero que no sean de las que dan leche desnatada.
0: Què és això, Ferran? ¿Es el surrealismo o com és esto?
1: Mira, justament aquesta s'acaba per Fados i ara ho vull explicar.
0: No he donat una.
1: És una pel·lícula de Disney que jo quan era petit m'encantava i ja no sabia per què. I no l'he tornat a veure, fa molt d'anys que no la veig. Però record que era un trio icònic. Jo només recordo això.
0: Vale.
1: I record que cada un tenia, que cada vaca protagonista tenia una personalitat molt peculiar.
0: Ostres...
1: No? I hi havia la més, bé, com a la més presumida, n'hi havia una que era molt poma, una que era més estirada, l'altra que era més graciosa, tal. I com que crec que són personatges, però com que defineixen molt bé la iconicitat d'un trio.
0: Clar.
1: I crec que jo a partir d'allà ja estava projectant amb Fades, quan ja era petit veient això, saps?
0: Qué bueno.
1: Sí, justament era per això. I
0: ostres,
1: la van
0: doncs
1: comentar un dia.
0: M'encanta Zafarrancho en el rancho. Sí.
1: I la van comentar un dia, estan tots tres en el cotxe, i tots tres van dir, buah, m'encantava que era petit. I tots tres van recordar la pel·lícula i que mos encantava. I crec que és per ells, aquesta pel·lícula justament és per ells.
0: Sou la mateixa persona, un poc, Per dins, a lo millor. Cada una con su personalidad. Sois cada uno una de las vacas, ¿no? De Zafarrancho en el rancho. Quin ets tu?
1: O les tres a la vegada.
0: O les tres a la vegada, clar, que és més interessant això. Sí, tal vegada. Pues sí, efectivament, no te deixaré. No vull que triguis. Sois les tres vaques, los tres. Ja està.
1: Sí.
0: Anem-nos a darrere.
10: Magic Castle, le atiende Amber. Sí, claro que sí. $38 la noche.
11: Se acabó, os he avisado una sola gota más y os largáis.
12: ¡Venga ya, hombre!
11: ¡Fuera ya!
12: Es que fuera se va a derretir.
11: Dentro también se derrite.
12: Pero Bobby...
11: Muchas gracias.
12: Pues si hay de qué.
13: Al hombre que vive aquí lo detienen a menudo. En estos cuartos de aquí no podemos entrar. Pero vamos a entrar. ¿Nos puede dar algo suelto, por favor? El médico dice que tenemos asma y que tenemos que comer helado inmediatamente.
0: Me encantan los niños inteligentes de las películas.
1: Totalmente.
0: Pero son increíbles.
1: Siempre.
0: Usón. Sí. The Florida Project.
1: Sí, això és una pel·lícula d'en Sean Baker, que ja diria que és pràcticament el meu director preferit, però té moltes pel·lícules, podria haver tirat Tangerine, també, que m'agrada moltíssim, però crec que aquesta, justament... Reprèn una mica el que hem parlat abans, no?, d'aquesta ignorància de quan ets petit. I justament me recorda moltíssim en els estius de Serenal, jo que sempre he passat els estius allà, Campestilla, Serenal, me recorda moltíssim en aquesta ignorància d'allà i veure-ho tot amb un colors preciosos. No?
0: Veure-ho
1: tot amb colors molt vívids.
0: Sí.
1: I aquesta pel·lícula justament crec que té això, no?, que té una fotografia perfecta i per molt que passin coses dolentes, no?, desgràcies, que crec que no va tant amb la meva biografia, sinó simplement la vivència dels nins i de veure-ho tot com d'una manera tan innocent i vívida, no? I això està basat a Miami, jo a Serenal, crec que no és exactament el mateix, però...
0: No.
1: Però, no sé, crec que és una pel·lícula entranyable, molt entranyable.
0: Hombre, el color, si hablamos del color de nuestras playas, bueno, yo creo que es... imposible mejorar nuestro color.
1: Totalmente. No, y aquel cel blau, sí, que es un blau como muy intenso.
0: Y eso sí lo conservamos. Sí. Es verdad que, claro, la memoria es muy sabia, ¿no? Y recordamos, sobre todo esos recuerdos de infancia, nos quedamos con esos, ¿no? Que nos estrujan un poquito el corazón para bien, ¿no? Y luego vamos construyendo, ¿no? Nuestra propia memoria la vamos reconstruyendo. Y totalmente. En este caso me parece muy bien, ¿no? Que ese niño se quede con el color de nuestras playas, porque eso sí continúa. Luego, totalment. Claro, Can Pastilla ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde que molt, sí. dejaste de ser un niño.
1: Tampoc tant, eh? O sigui, no? Jo realment ho recordo ja molt turistificat sí. i tot molt surrealista.
0: Es que,
1: i...
0: Claro, es que es molt jove y sí. claro, sí, sí, se parece bastante, ¿no? La playa de Palma sí. actual a la de cuando eras un niño.
1: Sí, realment sí. O sigui, a veure... Que no, això no ha de ser raó per no queixar-se, però...
0: No, gens.
1: Però sí que crec que està bastant igual i no sé, i és el que dèiem abans, d'aquest surrealisme que pot passar qualsevol cosa a la platja de Palma, no?
0: Sí, realment sí.
1: Pot passar qualsevol cosa, Serenal, i realment a Florida Project en aquesta vida de tres nins petits a Miami, no? I en aquests hostals de Miami també els hi pot passar qualsevol cosa, i crec que era una mica aquesta sensació que me va... com a atrapatant.
0: Pues molt ben triada, aquesta pel·lícula. I quan tornes a casa, a Mallorca, tornes a Serenal?
1: Sí, sí, sí.
0: Es cas els pares, no?
1: Sí, sí, sí. Ca
0: teva.
1: Sí, ca meva, sí, sí, Serenal.
0: Clar.
1: I m'agrada molt.
0: Pues molt bé. Nos vamos a ir con la música de Fades y que estáis como de... bueno, con una agenda de conciertos por delante... espectacular que teniu
1: sí,
0: properament.
1: Sí,
0: sí, sí.
1: Pues mira, aquest dissabte tocam a Sagunt, a València.
0: Sí.
1: I la setmana que ve tocam a Tarragona. I bé, després ja comença la gira d'estiu amb moltes festes majors per aquí, per Catalunya, València. En Mallorca venim molt poc enguany, em fa molta pena dir això.
0: Ja.
1: Però sí, sí, venim molt poc, però perquè hi ha molta falta de pressupost per venir cap allà. I bé... és el que té també Catalunya, que hi ha molta inversió en cultura, mos agradaria que Mallorca n'hi hagués molta més. I bé, però tornarem. A finals d'any anunciarem alguna coseta per venir per Mallorca. Però segur.
0: Nos quedamos en verano sin ver els Fades en casa, a casa seva, a casa teva, sí. que nostra, no? Sí, sí. Que decimos los mallorquins. Moltes gràcies, Ferran. Ferran
1: a
0: Pi,
1: vosaltres.
0: Ha estat un plaer tenir-te per aquí, compartir les teves pel·lícules, la vostra música, i que sigui prest, vos volen veure aquí a casa, també.
1: Sí, sí, moltes ganes de tornar sempre.
0: Gràcies, estimat, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
0: La música de Fades. Nos marchamos hasta mañana. Adiós.